0: Un enregistrament de l'any 1961 en què Maurice Durifle, orgue i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, sota la direcció de Georges Peretre, ens oferien el concert per a orgue, orquestra de corda i timbales en sol menor, FP 93 de Francis Poulenc.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: L'any 1787, Wolfgang Amadeus Mozart va compondre el Lied Kehel 519, titulat La cançó de la separació. Un Lied que ara ens interpretaran el tenor John Mark Ainsley i el pianista Roger Vignol.

Hem sentit el lied Kegel 519, titulat La cançó de la separació de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per John Mark Ainslie, tenor, i el pianista Roger Vignol.

0: Catalunya Música.
1: A continuació podrem sentir el recull d'homenatges per a piano, tres obres per la mà esquerra de Xavier Montsalvatge, un recull publicat l'any 1987 que conté les obres Sí a mon pou, una pàgina per a Rubinstein i Verses a la memòria d'Òscar Esplà. Ens acompanya el pianista Ramon Coll.

0: Hem sentit el recull d'homenatges per a piano, tres obres per la mà esquerra de Xavier Montsalvatge. És el recull publicat el 1987 que conté les obres Sí a mon pou, una pàgina per a Rubinstein i Verzese a la memòria d'Òscar Esplà. Ens ha acompanyat el pianista Ramon Coll.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret serà el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigeix Lorin Mazel.

0: Petrili Tchaikovsky, tal com l'interpretava el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Lorin Maazel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir el trio per a flauta, violoncel i piano catalogat amb el número 300 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanya l'ensemble de cambra de la Simfonia de Latti.

0: Bohuslav Martinov va compondre aquest trio per a flauta, violoncel i piano l'any 1944. En sentíem una versió de l'ensemble de cambra de la Sinfonia de Latti.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanyarà la Sinfonia Dante, número de catàleg 109 del compositor hongarès Franz Liszt. Els intèrprets seran la soprano Verónica Quinces i el cor de dones de la ràdio-televisió hongaresa amb l'Orquestra Simfònica de Budapest sota la direcció de Georgi Lehel.

Acabem de sentir la Sinfonia Dante, número de catàleg 109 de Franz Liszt, en la versió de la soprano Verónica Kingses, el cor de dones de la Ràdio-Televisió Hongaresa i l'Orquestra Simfònica de Budapest, dirigida per Georgi Lehel.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Johannes Brahms podrem sentir ara la primera de les quatre simfonies que va compondre, la simfonia número 1 en do menor opus 68 de l'any 1876. La sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do major, opus 68, la primera de les quatre sinfonies que va compondre Johannes Brahms. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Nikolaus Harnoncourt.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem amb música barroca, amb el divertiment escènic Idyl sur la paix de Jean-Baptiste Lully. Els intèrprets són les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati, amb la Symphonie du Marais que dirigeix Hugo Rennes.

0: Hem sentit el divertiment escènic Idylle sur la paix de Jean-Baptiste Lully en la versió de les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais dirigits per Hugo Renne.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sonata per a piano número 15 en re major, Pastoral, opus 28 de Ludwig van Beethoven, una obra de l'any 1801 que ens ofereix el pianista Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 1991.

0: Maurizio Pollini, en un enregistrament de l'any 1991, ens oferia la sonata per a piano número 15 en re major pastoral, opus 28 de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us convidem a sentir la cantata número 35, titulada L'esperit i l'ànima es confondran, de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets són la contralt Petra Noskayová, Ewald de Meyer, orga, i la petite bande que dirigeix Sigisbal Koiken.

0: Koiken ens han interpretat la cantata número 35, L'esperit i l'ànima es confondran, de Johann Sebastian Bach.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra d'amor i rebel que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: El Còdex Musical de les Huelgues és un manuscrit medieval copiat a principis del segle XIV al monestir cistercenc de monges de clausura de Santa Maria la Reial de les Huelgues, a Burgos. Conté peces polifòniques, motets i seqüències pertanyents al període musical medieval Ars Antiqua. Ara sentim una de les seves composicions, que porta per títol Santa Maria la Real, música del segle XIV, interpretada pel conjunt Voces Huelgas, dirigit per Luis Lozano.

0: És la prosa Santa Maria la Real, que pertany al còdex musical Les Huelgues, un manuscrit medieval copiat a principis del segle XIV al monestir cistercenc de monges de clausura de Santa Maria la Real de Les Huelgues, a Burgos. Sentíem el conjunt Voces Huelgues, dirigit per Luis Lozano, en aquest enregistrament de l'any 1998.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Malàsia, que dirigeix Chris Bacles.

0: Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Xavier Montsalvatge és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio amb piano, una obra editada l'any 1989 que està formada per tres obres anteriors, Balada a Dulcinea, Diàleg amb Montpou i Ritornello. Sentim-ne la versió del trio Kandinsky, trio amb piano de Xavier Montsalvatge.

0: És el trio amb piano de Xavier Montsalvatge, una obra formada per tres parts, balada a Dulcinea, diàleg amb Montpou i Ritornello. Ens acompanyava el trio Kandinsky en un enregistrament de l'any 2004.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Del cicle de cançons sonets de Petrarca, de Franz Liszt, és la cançó Benedetto sia il giorno, que tot seguit us convidem a sentir a la nostra sintonia. Diana Dunrow, soprano, i Helmut Deutsch, piano, en fan aquesta interpretació.

Hem sentit la cançó del cicle Sonets de Petrarca titulada Benedetto sia il giorno. És un cicle escrit per Franz Liszt entre el 1842 i el 1882. Un cicle de llarg recorregut del qual en sentíem aquesta mostra interpretada per Diana Damrau i Helmut Deutsch.

De Johann Strauss fill són els contes dels boscos vianesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

0: Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà el tono a quatre veus, Vosotros que pasáis por el camino, de Miguel de Irízar i Domenzain. Els intèrprets són el conjunt Nova Lux Ensemble, que dirigeix Josep Cabré.

0: Era el tono a quatre veus, Vosotros que passáis por el camino, de Miguel de Irízar i Domenzain, interpretat pel Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquí.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà la pavana per llaüt en do menor, número de catàleg 94 de John Dowland. L'interpreta per a nosaltres el llaütista Paul Odet.

0: Era la pavana per a llaüt en do menor, número 94, de John Dowland, interpretada pel llaütista Paul Odet.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: El concert que sentirem tot seguit a Catalunya Música és el concert per a quartet de corda i orquestra de Bohuslav Martinu. Porta el número 207 al seu catàleg i us l'oferim amb l'Endelion String Quartet i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, dirigits per Richard Hickox.

0: Hem sentit el concert per a quartet de corda i orquestra de Bohuslav Martinu, interpretat pel quartet de corda Endelion i l'Orquestra Simfònica Ciutat de Londres, dirigits per Richard Hickox.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Un viatge particular. Molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Estimats i estimades, ningú no pot dir quan i a on es va explicar el primer conte o es va sentir la primera música. Potser va ser a les cavernes, mirant-se sense veure-la la dansa d'una foguera. Primer les tribus, més tard els poblats, després les ciutats i els imperis, i les històries com la música en l'origen anònima van començar a viatjar i eixamplar la mirada. I gràcies a tot això, a molts de nosaltres avui ens il·luminen el camí. Què faríem sense música i sense les bones històries? No només Nietzsche tenia clar que la vida sense música seria un error. I de fons, Manuel María Ponce és el seu intermezzo número 1, interpretat pel pianista professor investigador basc Álvaro Sendoya. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour de cap de setmana. Bon dia i benvinguts.

l'autor d'aquest poema, l'anomenaven el poeta de la felicitat. Era parisenc. Es deia Théodore de Vandeville i era amic d'aquest compositor, Ernest Chausson. I junts varen escriure aquesta cançó. És la que porta per títol La nit.

Doncs aquesta delicadíssima versió és la que ens oferien Ariadna Savall i Peter Ytland Johansen, acompanyats del Irundomaris. Els sentíem interpretant un dels duets de l'Opus 11 del compositor Ernest Chausson, basats en poemes de Theodore de Vandeville. Era la nit.

Ell és Takashi Yoshimatsu. I aquesta música, aquesta seva música, ens porta ara en un punt de confluència entre el clàssic neoromàntic, el jazz progressiu, experimental, influències antigues del seu país, del Japó, i és una música que t'acarona i que et fa sentir bé amb la natura. Porta per títol Memo Flora i és el seu concert per a piano opus 67. És el primer moviment i que porta per títol Flors.

I així acaba aquest andante tranquilo. El primer moviment, anomenat Flora, d'aquest concert per a piano i orquestra de l'Opus 67. El concert porta per títol Memo Flora. I l'ha escrit el compositor japonès Takashi Yoshimatsu. L'hem sentit a la versió de la Camerata de Manchester que dirigia Sakio Fujioka.

Aquest cantant, aquest músic, es diu Freddie Cole i pertany a una saga de quatre músics, Freddie, Nat King, Ike i Eddie. Doncs els Cole varen créixer al sud de la ciutat de Chicago, en una barriada, en una època que abundaven els clubs de música, música en directe. Ell diu, en el mateix carrer on jo vivia, hi havia dos o tres tavernes. Es tocava música en directe cada dia. Hi havia trios, quartets, quintets, tot tipus de formacions. Tots quatre germans aviat es varen interessar per la música. La seva mare era pianista i havia estat ella qui els havia introduït en el món de la música. Doncs bé, durant un temps, Freddie es va voler allunyar d'aquest camí, del camí de les tavernes, de la música en directe cada nit. I va voler convertir-se en un músic professional abans en formació. Va estudiar a la Juilliard School, al Conservatori de Música de Nova Anglaterra, i l'any 56, del 1900, es va graduar. Però una lesió amb una de les mans li va impedir dedicar-se de ple al piano. Aleshores va ser quan va començar a cantar i a tocar el piano de manera més distesa. Tot i que sempre li va fer ombra un dels seus germans. Quan pujava a l'escenari encara hi havia gent que em deia que em posés a cantar Mona Lisa. I jo els hi deia, no sóc Nat, jo sóc diferent. Nat era el seu germà, Nat King Cole. I ell és Freddie Cole. El sentim interpretant My Mood, Easy.

I amb aquesta música marxem cap a Roma. Ho fem amb el compositor francès Georges Bizet. Marxem l'any 1857, quan el músic va guanyar el prestigiós Gran Prix de Roma. Això li permetia estar 4 anys estudiant a la ciutat, becat. I després d'aquells 4 anys el que faria seria una ruta per Itàlia. Al cap d'un temps començava aquesta obra i l'anomenava Sinfonia Roma. Va estar uns anys treballant amb aquesta sinfonia. Al cap de 3 moria, només tenia 36 anys. Estem sentint l'Allegro Vivace, interpretat per l'Orquestra de París sota la batuta de Paavo Järvi.

0: Era l'Allegro vivace de la Sinfonia en Roma del compositor Georges Bizet. La versió, la de l'Orquestra de París, dirigia Pavo Jarvis.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.

I la següent proposta musical ens porta ara a Helsinki. Ho fem amb el compositor finlandès Jan Sibelius. És a la ciutat on es va escriure i on es va estrenar la seva serenata per a violí número 1. El compositor, a part del seu concert per a violí, va escriure altres obres per a aquest instrument. Una d'elles, aquesta obra, que ara us ofereixo en la versió d'en Sophie Mutter, acompanyada de l'orquestra de l'Staatskapelle de Dresde, sota la direcció d'André Previ. Us ofereixo de sentir l'Andante Assai.

0: Era música de Jan Sibelius, era l'Andante assai de la seva serenata número 1 per a violí i orquestra en re major, és l'opus 69 del compositor finlandès.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: I fem via amb una de les darreres planes escèniques del compositor Rimski-Korsakov, la seva òpera Pan Vojvoda, que vol dir el governador provincial. Aquesta és la Masurca.

Doncs així s'acaba aquesta masurca de la suite de la seva òpera Pan Vojvoda, del compositor Nikolai Rimski-Korsakov. Ho sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Moscou, que dirigia Igor Golovshin. I aquestes són les paraules que no et puc descriure. És el títol d'un tema que varen escriure Christian Carlson i Patrick Tucker. La varen escriure per a ella i li varen dedicar amb ella, Sarah Bo.

I entre una cosa i una altra, música, músics, històries, doncs hem arribat al final del tour d'avui. I com a souvenir, us porto una mica de sossec. Sí. Mireu, el seu origen etimològic es remunta, segons el lexicògraf Coromines, al llatí vulgar sesicare, que significa fer reposar i descansar. I aquest, al seu torn, al llatí clàssic sedere, que vol dir estar assegut. I tot això em fa pensar en el filòsof del segle XVII, Pascal, quan deia que totes les desgràcies de l'home deriven del fet de no ser capaços d'estar tranquil·lament assegut i sol en una habitació. I això, doncs, està bé reflexionar-hi per aquells que acabeu de començar les vacances o ja les albireu per d'aquí uns dies. Perquè en aquests temps nerviosos que vivim, aquest desassossec sembla que ha guanyat la partida. I en un món torturat pel vertigen, necessitem tornar-nos a refugiar a la casa assossegada, com va somniar Sant Joan de la Creu en un dels versos més famosos, titulats La nit fosca de l'ànima. Aquella cèlebre obra mística i poètica escrita per Sant Joan de la Creu i que descriu el viatge espiritual de purificació, on l'ànima se sent abandonada en la foscor per desprendre's de les seves imperfeccions abans d'assolir la unió íntima amb Déu. Que també podem veure com, quan l'interior de la persona està en silenci i en calma, l'ànima és quan pot emprendre el camí espiritual i assossegat. I de fons, música de Carles Casas. I avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i ens retrobem, si voleu, un demà diumenge, aquí a les 9 del matí, a Catalunya Música, puntuals a la cita. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma, que ho acabeu de passar molt bon dia.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2 en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Acabem de sentir a Mercedes Gancedo, soprano, i a Beatriz Miralles, piano, interpretant Anhel de camp del cicle Körner Lieder Opus 35 de Robert Schumann.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, el joveníssim i virtuós violinista suec Daniel Losakovich interpretarà una de les obres més compromeses del repertori, el concert per violí de Jan Sibelius. El tocarà amb un violí Stradivarius construït el 1713. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà un altre artista, també molt jove, el director letó Aivis Gretas, que ja ha tret l'atenció amb actuacions a l'òpera de Göteborg o amb els seus debuts amb la Simfònica de Viena, la Simfònica de Göteborg, la Simfònica de la Ràdio Sueca, la Filharmonia de l'Elba NDR o l'Orquestra Mozarteum de Salzburg, entre d'altres. Aivis Gretas dirigirà una obra de nova creació, Flounce, de la finlandesa Lotta Venäkoski, i després del concert de Sibelius

expressionista. L'obra que ha triat Ivis Gretters va ser un encàrrec de la BBC i es va estrenar al Royal Albert Hall l'última nit dels proms del 2017 amb Zachary Oramo al capdavant de la Simfònica de la BBC. Porta per títol Flounce i, segons explica la compositora, de vegades és el títol el que comença a guiar les idees musicals d'una obra en curs. Lotta Venekoski segueix dient: "Em van fascinar els significats diversos de la paraula anglesa flounce, tant el verb com el substantiu. Flounce significa moure's de forma impacient i enutjada i es refereix també al volant d'una tela, per exemple, d'una faldilla." La peça, doncs, conté gestos ràpids i també passatges més lleugers i lírics. El mateix tipus de dualitat el trobem en la forma en què Lotta Venekoski combina un pols energètic amb una sensació d'espai en l'orquestració. Sentim com sona Flounce amb l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Ivis Gretters.

L'orquestra de la ràdio de Noruega, dirigida per Eivis Grethers, ens ha ofert l'obra de Lotta Venekoski Flowns, un encàrrec de Ràdio 3 de la BBC que es va estrenar al Royal Albert Hall el 2017 en un concert dels Proms de la BBC. Entra ara a l'escenari de la sala de concerts de la ràdio noruega el violinista de 22 anys, Daniel Losakovic, que el 2016 ja va signar un contracte amb la Deutsche Grammophon. Aleshores, amb prou feines, tenia 15 anys. Daniel Losakovic va néixer a Estocolm, a Suècia, i és de pare bielorrus i de mare kirguisa. Ha actuat als escenaris més importants del món i avui s'atura a Oslo per interpretar una obra molt estimada pel públic però que posa a prova el solista. És el concert per violí de Jan Sibelius. Aquest concert no és només una de les obres més famoses del compositor nacional finlandès, sinó que és també un dels concerts més famosos que s'hagin compost mai. I és que el llenguatge tonal característic finès de sons emboirats dona a l'obra un color molt singular, molt nòrdic, molt Sibelius. A tot això s'hi afegeix la veu del violí, diabòlicament virtuosa, que es desplega sobre un paisatge musical desolat. El resultat és una autèntica tempesta emocional. En conjunt, és una obra extàtica i alhora obsessivament intensa. Jan Sibelius el va compondre el 1903. Es va estrenar aquell mateix any a Berlín sota la batuta d'un altre gran compositor i molt considerat també com a director d'orquestra, Richard Strauss. Tot i que no va aconseguir notorietat immediatament, el concert de Sibelius s'ha convertit en una veritable obra mestra del repertori violinístic. Un autèntic cavall de batalla que exigeix una tècnica impecable al violinista que afronti el repte d'interpretar-lo. I avui aquesta enorme responsabilitat recau en aquest joveníssim solista de 22 anys, Daniel Losakovic, que tocarà amb el violí Stradivarius Exsansi del 1713 i cedit per la multinacional Moët Hennessy Louis Vuitton. És el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius.

Aplaudiments a la sala de concerts de la Ràdio Noruega pel joveníssim violinista de 22 anys, Daniel Losakovich, que amb el violí Stradivarius Exsansi del 1713 ha tocat el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una intensa tempesta nòrdica. El concert de l'orquestra de la Ràdio Noruega, que dirigeix Ivis Gretters, s'acaba amb una obra de celebració. Béla Bartók va compondre el 1923 la suite de danses per celebrar el 50è aniversari de la unió de Buda i Pest, que va donar lloc a la capital d'Hongria, Budapest. La suite, que conté 6 danses, és resultat de les investigacions i de l'amor de Béla Bartók per la música folklòrica, tot i que les melodies són creacions pròpies del compositor hongarès. Això sí, inspirades en ritmes i melodies folklòriques d'origen hongarès, àrab i romanès. És la suite de danses de Béla Bartók.

Fins aquí la suite de danses de Béla Bartók, que hem sentit interpretada per l'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Eivis Grethers. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega a la seva sala de concerts d'Oslo al setembre del 2023 i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

Us convidem ara a sentir el recull de l'Ida Schwanengesang, el cant del cigne, la col·lecció pòstuma de l'Ida de Franz Schubert, 14 l'Ida que va compondre mesos abans de morir. Ens acompanyen Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

És el cicle de Lieder Schwanengesang, el cant del cigne, d'Oig 957, el testament musical de Franz Schubert, publicat el 1829, l'any després que morís. Ens acompanyaven Christian Gerhage, baríton, i Gerold Huber, piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música.
0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Aquí comença Demà serà una cançó, un espai per descobrir i redescobrir obres musicals, algunes històries que les acompanyen i, sobretot, per descobrir-nos a nosaltres mateixos davant d'aquests relats musicals. Perquè l'experiència de l'escolta és el centre i l'objectiu final d'aquesta estona compartida. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Pau Blasi i avui us proposem de fer un passeig per mar i arribar fins al Cap de Creus, ja que ens espera la suite empordanesa de Juli Garreta.
1: Demà serà una cançó. Amb Maria Montes.
0: L'any 1924, el compositor rus Igor Stravinsky va passar per Barcelona. Per celebrar l'esdeveniment, l'Ateneu de la ciutat va preparar un concert matinal que pogués complaure el qui la premsa del moment descrivia com l'home a l'entorn del qual girava la música del món. Així, la Cobla Barcelona es va situar al jardí de l'edifici del carrer de la Canuda i va oferir una audició de sardanes al matí del dia de Sant Josep. I per Stravinsky, aquelles sonoritats van resultar tota una revelació. Cròniques com la de Jeroni de Moragas al diari La Publicitat descrivien aquella impressió i aquella curiositat. A través del monocle, el seu ull escrutava els moviments de la cobla. La seva oïda, per on havien passat tots els sons, escoltava atenta aquella sonoritat nova i de tant en tant feia una exclamació de sorpresa. Ho trobava esplèndid. Mirar tots els instruments i volgué saber-ne tot l'abast, la construcció, el mecanisme. Mirar les solfes i volgué saber el perquè de cada cosa. Doncs bé, aquell matí, un nom va impactar especialment Stravinsky, l'autor de les sardanes Juny i Llicorella, Juli Garreta, de qui va semblar no tenir-ne prou mentre exclamava «Més Garreta!». La veritat és que el repertori d'aquest compositor, de Juli Garreta, no li calen les lloances d'Stravinsky per tenir valor per si

ti mateix, però valgui l'anècdota com a mostra de la profunditat de la seva creació. Les sardanes en van ser el centre, però precisament aquesta mirada pròpia va fer-les arribar a cotes d'expressivitat inèdites fins al moment.

l'havia titulada Llicorella, en honor a un amic amb qui havia fet una excursió per mar, tot resseguint la costa des de Sant Feliu de Guíxols i fins al Cap de Creus. Amb aquella sardana va guanyar el premi a la millor sardana popular als Jocs Florals de la Bisbal d'Empordà aquell any, i potser això va fer que, després d'unes setmanes, els músics de la principal de la Bisbal l'interpretessin a la Festa Major de l'Arboç. I entre el públic s'hi trobava Pau Casals, que arran d'aquella audició va demanar de conèixer Garreta. Aquesta trobada va ser el principi de la relació que va animar a Garreta a escriure música que anés més enllà de la cobla. Va ser Casals qui va empènyer-lo a escriure les Impressions Simfòniques l'any 1901, i un cop obert aquell camí arribarien obres com la que avui ocuparà els minuts centrals del programa. Per ara, us proposo de sentir aquella sardana amb què va començar tot. Llicorella, de Juli Garreta, en la interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Bernat Castillejo.

Les sardanes de Juli Garreta certament tenen una profunditat musical que les diferencia de la resta. La que sentíem era Llicorella, la peça que a principis del segle XX va portar Pau Casals a voler-ne conèixer l'autor, a tractar-lo directament i un temps més tard encarregar-li algunes composicions. Ara farem un salt endavant en el calendari per trobar-nos amb un Garreta que, tot i que mai deixarà de viure al seu poble, Sant Feliu de Guíxols, ha esdevingut un nom conegut als cercles musicals catalans. Som al 1919 i s'ha convocat un premi de composició sota el lema Empordà. Amb aquesta idea en ment, Juli Garreta presenta el certamen una suite en quatre moviments que titula Suite en Sol. Quatre moviments connectats, d'una banda, amb la música simfònica dels seus admirats Strauss i Wagner i de l'altra, amb el món de la sardana, que treballa de manera incansable. Aquesta suite guanyaria el concurs, el premi a Eusebi Bertran Serra de la Festa de la Música Catalana. Passaria llavors a ser coneguda com la Suite Empordanesa i pujaria als escenaris l'any 1921, dirigida per Joan Lamot de Grignon. I aquesta és avui l'obra central del programa. Abans d'entrar a les claus d'escolta, m'agradaria fer un apunt respecte a aquesta composició. I és que, malgrat que de bon principi el mateix Garreta va optar per publicar la partitura per tal de fer difusió de la música catalana i, en concret, de la sardana entre els músics forans, tot i el reconeixement que va tenir l'obra al seu moment, aquí a casa nostra és una composició que perviu soterrada, de manera gairebé invisible. Així, de la versió original per orquestra fins avui només se n'ha fet una versió, la que va dirigir Antoni Ros Marbà l'any 1967 al capdavant de l'Orquestra Simfònica Catalana. Aquest enregistrament, malgrat haver estat realitzat amb tota la voluntat documental i artística possible en aquells anys, avui té certes mancances, sobretot tècniques, que fan que l'obra no brilli com hauria de fer-ho si tenim en compte les possibilitats de la tecnologia actual. Però no tot són males notícies en aquesta història, ja que, malgrat que no comptem amb una versió orquestral actualitzada, sí que podem acostar-nos-hi des d'una altra perspectiva, gràcies a la Banda Municipal de Barcelona, una institució del tot lligada a la història de la música catalana de l'últim segle. La banda, sobretot des de la reestructuració que en va fer Joan Lamot de Grignon l'any 1914, va esdevenir una formació estable, professional i compromès amb la difusió del repertori, tant propi com internacional. En aquesta línia, l'any 1933, i dins el cicle de concerts simfònics populars que oferia la ciutat de Barcelona, la banda va oferir una versió justament d'aquesta suite empordanesa de Garreta. L'havia arranjada Ricard Lamot de Grignon, el fill d'en Joan, i ell mateix va dirigir-la al Palau de Belles Arts de Barcelona. Doncs bé, com una curiosa connexió en el temps, és la Banda Municipal de Barcelona la que fa que avui puguem gaudir d'aquesta obra en una versió discogràfica d'acord amb els nous temps. Va dirigir-la Salvador Brutons l'any 2017 i va publicar-la al segell Naxos dins un àlbum dedicat a la música catalana per banda. I així, un cop fetes les presentacions, entrem ja a les

Sobre un coixí harmònic comença el primer moviment de la suite. Calma, a poc, segons les indicacions de l'autor. Alguns solos d'oboè, de clarinet, una pinzellada de les flautes i aviat el so inconfusible de la tenora.

Els instruments de la cobla contribuiran a contrastar els timbres de les canyes simples, a aportar brillantor, i especialment a l'últim moviment i també al que arribarà, el segon, dansa, sardana.

Aquest segon moviment es desenvoluparà a poc, enllaçant de forma orgànica l'atmosfera que Garreta crea al principi. I l'ambient de la sardana es farà present de manera gradual amb intervencions com aquesta.

El tercer moviment, connectant amb la tradició simfònica, serà un scherzo, música juganera ternària que de fons manté l'essència de la tradició catalana.

I acompanyats del moviment de les diferents seccions de la banda, arribarem al quart moviment, on les tonades de la sardana Llicorella ocuparan el centre amb una entrada contundent i festiva.

La banda i els instruments de cobla s'uneixen en aquest temps de sardana, tal com indica el compositor. Arrenquen així pràcticament 10 minuts de música exuberant, variada, amb capes de so i harmonies elaborades que converteixen aquesta suite gairebé en un poema sinfònic. Us deixo ara ja sí que en gaudiu amb tranquil·litat i sense interrupcions. Salvador Brotons i la Banda Municipal de Barcelona en la interpretació de la suite empordanesa de Juli Garreta en l'arranjament per banda sinfònica de Ricard Lamote de Grignon.

I així hem arribat avui al final del nostre recorregut, un viatge per l'imaginari musical de Juli Garreta a través de la sonoritat de la Banda Municipal de Barcelona, que esperem que us hagi resultat interessant. I també, per què no, que us hagi reconnectat amb la tradició musical més propera, que massa vegades queda relegada a llocs de penombra. Tant de bo el 2025, any en què commemorarem el centenari de la mort d'aquest compositor, tinguem millors notícies al respecte. En tot cas, moltes gràcies per escoltar-nos de part dels que hem fet aquest Demà serà una cançó, Pau Blasi al control tècnic i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Fins aviat!

0: Una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui tenim una nova cita amb el Festival Internacional de Música Pau Casals, un concert enregistrat el juliol passat al Vendrell. Aquest cop està dedicat a Rudolf Serkin, el fundador del Festival de Marlborough. D'aquest músic, Pau Casals, va dir entre els pianistes posaria a part Rudolf Serkin per la seva profunda i extraordinària musicalitat. La creació dels solistes i de l'orquestra del Festival Pau Casals està directament inspirada en el Festival de Marlborough, que es fa a Vermont i que va crear Rudolf Serkin el 1951. Al Vendrell, 14 músics joves de tot arreu, a l'inici d'una carrera prometedora, es concentren per fer música amb 4 intèrprets eminents. Perquè, com diria Pau Casals, fer música és aprendre a escoltar-se, a entendre's, a construir un projecte comú i fins i tot estimar-se. Avui, 3 músics experts, el pianista Alexander Lonkisch, el viola Jonathan Brown i la violoncel·lista Erika Weiss, comparteixen l'escenari de l'Auditori Pau Casals amb diversos joves intèrprets, els solistes del Festival Pau Casals. I s'ajunten per interpretar 3 obres ben diferents, un quartet de corda de Haydn, un trio amb piano, el segon de Mendelssohn, que combina drama, lirisme i passió, i el quintet amb piano de Dvořák, d'un impuls melòdic desbordant. De moment, el viola Jonathan Brown, que ha estat tants anys vivint a Catalunya com a component del quartet Casals, s'ajunta amb 3 joves intèrprets, els violinistes Jakob Kammerlande i Sebastian Gwilt i el violoncel·lista Miquel García. L'obra que han preparat és un dels 6 quartets de corda de l'Opus 76 de Joseph Haydn, és a dir, un dels últims del mestre del classicisme vienès, que en va compondre més de 80. L'Opus 76 és una de les obres de cambra més ambicioses de Haydn. Es desvia de la forma de sonata estàndard, més encara que els quartets anteriors, i enfatitza la continuïtat temàtica a través de l'intercanvi de motius sense interrupcions. El 5è, en re major, presenta un moviment lent commovedor que contrasta amb els altres 3 plens de vitalitat. Aquí tenim, doncs, el quartet de corda en re major, opus 76, número 5, de Joseph Haydn.

S'acaba aquí un dels últims quartets de Joseph Haydn, el quartet de corda en re major, opus 76, número 5. El viola Jonathan Brown s'ha juntat amb tres joves intèrprets, tres solistes del Festival Pau Casals, els violinistes Jakob Kammerlande i Sebastian Kvilt i el violoncel·lista Miquel García. Una combinació d'experiència i entusiasme que captiva el públic. Ara és la violoncel·lista Erika Weiss qui comparteix escenari amb dos joves més, el violinista Leonard Fu i el pianista Pau Fernández Benlloc. I junts interpreten música de Félix Mendelssohn, aquest gran compositor que sempre va aplicar a la seva producció el sentit crític, la cultura i el bon gust que posseïa. Mendelssohn creia fermament en el poder de la música com a mitjà per expressar sentiments i amb més abast i precisió que la paraula. Moltes de les seves obres de cambra mostren aquesta intenció. Algunes de les més reeixides són els dos trios en piano i ara sentim el segon de l'any 1845 i dedicat a Louis Spohr, una pàgina que combina drama, lirisme i passió. Una característica notable del final d'aquesta partitura és l'ús de la melodia coral extreta del saltiri del segle XVI Herr Gott dich loben alle wir, que Bach va fer servir a la cantata número 130. Trio en piano número 2 en do menor, opus 66 de Félix Mendelssohn.

La violoncel·lista Erika Weiss ha tocat amb els joves Leonard Fu, violí, i Pau Fernández Benlloc, piano, el trio amb piano número 2 en do menor, opus 66 de Félix Mendelssohn. I ara, a l'escenari de l'Auditori Pau Casals del Vendrell, el pianista Alexander Lonkisch s'ajunta amb els violinistes Chidem Tuncelli i Andreas Siles, el viola Gordon Lau i la violoncel·lista Mar Ginferrer per interpretar Dvořák, un dels millors exemples de música cambra del romanticisme tardà, el quintet en piano en la major número 2, opus 81. Obra de l'any 1887, que juntament amb els quintets en piano de Schumann, Brahms i Shostakovich és també una de les obres mestres de la forma que combina el piano amb un quartet de corda. El d'Antonín Dvořák aporta una fluida mescla de lirisme expressiu molt personal amb elements de la música popular txeca, elements que inclouen estils i formes de cançó i dansa, però no melodies populars reals, és a dir, Dvořák crea melodies originals i ho fa en un estil folklòric. Aquesta naturalitat la troba després d'anys de treballar-hi. El que aconsegueix Dvořák en aquest quintet és un dels èxits més difícils de l'art, espontaneïtat combinada amb essència. Els moviments del quintet en piano en la major, opus 81 d'Antonín Dvořák, són Allegro ma non tanto, Dumka andante con moto, un moviment que fa servir el Dumka, una dansa popular, Scherzo furian, una altra dansa bohèmia, i Final Allegro.

0: El pianista Alexander Lonkich, amb Chick de Mtuncelli i Andrea Siles violins, Gordon Lau viola i Marc Jim Ferrer violoncel, ens ha ofert el Quintet en piano en la major, opus 81 d'Antonín Dvořák, obra d'una riquesa melòdica inaudita, d'una imaginació desbordant i amb un impuls que no decau en cap moment. El d'avui ha estat un concert del Festival Internacional de Música Pau Casals, enregistrat el juliol passat al Vendrell. Aquest cop ha estat dedicat a Rudolf Serkin, el fundador del Festival de Marlborough. Tres músics experts, el pianista Alexander Lonkich, el viola Jonathan Brown i la violoncel·lista Erika Weiss, han compartit l'escenari de l'Auditori Pau Casals amb diversos joves intèrprets, els solistes del Festival Pau Casals, i s'han ajuntat per interpretar un quartet de corda de Haydn, el segon trio en piano de Mendelssohn i aquest quintet en piano de Dvořák. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

La música de Carl Philipp Emanuel Bach ens acompanyarà els pròxims minuts. Sentirem el concert per flauta i corda en re menor, Votken 22, a càrrec de Jacques Zorn, flauta, i els solistes barrocs berlinesos, sota la direcció de Gottfried von der Goltz.

El flautista Jacques Zoon i els solistes barrocs berlinesos sota la direcció de Gottfried von der Goltz ens han ofert el concert per flauta i corda en re menor, Votken 22 de Carl Philipp Emanuel Bach.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
3: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Hem sentit el concert per a clarinet i orquestra Kehl 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Wolfgang Mayer, clarinet, i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

De Maurice Ravel podrem sentir ara el cicle de poemes Xerezada, una obra de l'any 1903 sobre poemes de Tristan Klingsor, Àsia, la flauta encantada i l'indiferent. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.

0: Àsia, la flauta encantada i l'indiferent són els tres poemes de Tristan Klingsor que formen el cicle Xerezada, música de Maurice Ravel, interpretada per Anne-Sophie Fonoter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: El conjunt vocal Consortium, dirigit per Andrew John Smith, ens ofereix les cançons i romances per cor, opus 93A, de Johannes Brahms.

Hem sentit les cançons i romances opus 93A de Johannes Brahms en la versió del conjunt vocal Consortium dirigit per Andrew John Smith.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació tres cançons fineses del compositor Oscar Merikanto, interpretades per Matti Salminen baix i l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció de John Storgaard.

0: Sentíem una selecció de tres cançons fineses, les cançons de La meva vida, d'Òscar Merikanto. Ens acompanyaven Matti Salminen, baix, i l'Orquestra Filarmònica de Helsinki, sota la direcció de John Storkerts.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la sinfonia número 2 en re major opus 36 de Ludwig van Beethoven en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigida per Günter Wand.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günther Wand.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una peça del responsable d'haver portat el tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim el tango per a quartet de corda titulat Four for Tango. És una obra de l'any 1989 que ens ofereix el quartet Gerió.

0: Els membres del quartet Gerió ens oferien aquest tango per a quartet de corda, que porta per títol Four for Tango, música d'Astor Piazzolla.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: És un plaer tornar a ser amb tots vosaltres a l'hora de començar una nova edició del Cicle Coral de Catalunya Música. Avui farem un curt viatge en el temps, perquè dedicarem el programa a parlar de la figura del compositor alemany del segle passat, Paul Hindemith. Ho farem amb el propòsit de descobrir la seva producció d'obres corals i, per tant, sense voler fer un estudi exhaustiu d'un autor que, per la seva significació i importància en la història de la música, ha estat tan admirat com qüestionat i controvertit. Hindemith va començar com un enfant terrible i va acabar sent vist per l'avantguarda com un ultraconservador. Sigui com sigui, el millor de la seva música ocupa un lloc important en la història del segle XX. Nascut el 1895 a Hanau, prop de Frankfurt, la mateixa ciutat on va morir als 68 anys, aquest compositor, teòric, professor, intèrpret de viola i director, va ser una figura capdavantera de la seva generació en pràcticament tots aquests àmbits de treball. La seva producció per cor a capella és limitada, en part a causa de la formació musical, bàsicament com a instrumentista, sobretot de violí i viola en orquestres i conjunts de cambra. Per això les seves primeres composicions són en aquestes àrees i la música coral no entra al seu catàleg fins una mica més tard. La primera cançó la va compondre el 1923. Es va estrenar dos anys més tard al Festival de Música de Cambra de Donaueschingen, dedicat al 1925 a la música coral contemporània, i es va publicar com a part d'un recull sota el títol Cançons sobre textos antics, opus 33. En aquella obra, Hindemith ja plasmava un principi clau per entendre la seva música, que ell mateix va formular per escrit. Avui dia, un compositor, deia, hauria d'escriure només si sap els requisits que està demanant quan escriu. Per ell, el compositor

havia de tenir en compte els intèrprets que havien de donar vida a la música. Potser per això, les societats corals amb una tradició de membres amateur eren, per Hindemith, l'objectiu ideal per iniciar aquesta empresa. Ara us proposem l'audició de Schund Romane Lesen.

0: Les veus del cor Aura de l'Escola de Música del Palau de Barcelona, dirigides per Mireia Barrera, interpretaven la cançó Schönes Romanesen de Paul Hindemith. Nen prodigi, Hindemith va començar a tocar el violí de ben petit. Sembla que fins a cert punt explotat pel seu pare, que als 12 anys el va matricular al conservatori de la seva ciutat. També va ser a Frankfurt, on va debutar professionalment a l'Orquestra de l'Òpera i al Quartet, fundat pel seu professor de violí, Anton Hebner. El 1918 es van publicar les seves primeres obres, un quartet i un joc de quatre sonates, una per cada instrument del quartet, que mostren la influència cromàtica de Rega i, sobretot, de Strauss. Més endavant es farà evident també la inspiració en Stravinsky i Bartók. De seguida, Hindemith va entrar en una nova fase amb la composició d'una trilogia d'òperes en un acte violentes i expressionistes que li van donar notorietat als primers anys de la República de Weimar, tot i que després van ser menys tingudes com obres de joventut. Va seguir tocant molta música contemporània en formació de quartet, va escriure una suite per piano amb moviments en ragtime i la cèlebre Kammermusik número 1 per orquestra, que marca el canvi cap al neoclassicisme.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: L'estil d'aquests anys, profundament antiromàntic, delata de vegades una inspiració bachiana, però alhora expressa una urgència modernista en els ritmes i en l'ús de determinats acords. El cicle de cançons Das Marienleben, de l'any 1923, sobre text de Rainer Maria Rilke, marca l'inici de l'atracció de Hindemith pels temes reflexius, visionaris i gairebé místics. Moltes obres de la dècada de 1920 intenten assaltar els valors burgesos. En aquells anys, Hindemith va col·laborar amb contemporanis seus, com ara Bertolt Brecht i Kurt Weill, en obres escèniques. Va tocar com a solista en la seva primera visita a Londres, va entrar a treballar a la Hochschule für Musik de Berlín i es va casar amb Gertrud, la filla del director d'orquestra Ludwig Rothenberg.

0: Era el lied des Mustagnaven, la cançó dels nens models de Paul Hindemith, una nova interpretació del cor aura de l'Escola de Música del Palau dirigit per Mireia Barrera. Prolífic i versàtil, Hindemith es preocupava que la seva música sempre tingués un propòsit funcional. Detestava, però, el terme Gebrauchsmusik, música útil, que sovint s'aplica a les obres educacionals que abans esmentàvem, escrites per nens i grups amateur, com ara cançons corals, cantates, peces orquestrals i música de cambra, i que ell titulava, de fet, com a Sing und Spielmusik, música per cantar i tocar. I és que la seva actitud envers l'art suposava que el públic participés de la música, a més d'escoltar-la. A partir de 1933, la música de Hindemith es va convertir en objecte de l'oprobi nazi, tot i que inicialment el compositor no va mostrar cap resistència al règim. L'òpera satírica en un acte Neues vom Tage, Notícies del dia de l'any 1929, produïda per Klemperer a Berlín, havia ofès particularment Hitler i va ser de les primeres obres a ser proscrita, juntament amb la cantata Lehrstück, que havia provocat un escàndol en l'estrena el 1929 al Festival de Baden-Baden. El mateix any que Hitler va pujar al poder, Hindemith va començar a treballar en la seva òpera principal, Matthias der Maler, Matthias el pintor, sobre el llibret propi que parla de Matthias Grünewald, un artista medieval amb consciència social. L'obra tracta del deure espiritual de l'artista de donar testimoni del patiment humà i es va convertir, també, en una crida a la consciència individual en un temps de brutalitat política. Tot i el lideratge de Wilhelm Furtwängler, que va defensar la música de Hindemith amb un article i va interpretar-ne amb èxit tres interludis arranjats com a suite amb la Filarmònica de Berlín, el criticisme oficial ja era públic i l'òpera no es va fer a Alemanya fins després de la Segona Guerra Mundial.
1: Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
0: Entre els anys 1935 i 1937, Paul Hindemith va passar força temps a l'estranger. Primer, a Ankara, on va ser convidat pel govern turc per col·laborar en la fundació d'una nova acadèmia musical. Després, a Itàlia, on va treballar amb el coreògraf Leonid Massine en el ballet Nobilissima Visione, inspirat en la vida de Sant Francesc d'Assís. El 1937, l'amenaça tant a la seva música com a la seva pròpia vida, ja que la seva dona era jueva, va dur-lo a deixar el càrrec docent que havia ocupat els últims anys a Berlín i es va traslladar a Suïssa. Va ser allà on, per encàrrec de la Chanson Valaisanne, un cor tradicional del cantó suís del Valais, va escriure les 6 chansons sobre poemes de Rainer Maria Rilke.

Eren les sis chansons de Paul Hindemith sobre poemes de Rainer Maria Rilke, música composta l'any 1939 i que ara sentíem interpretada pel Cor Madrigal, dirigit per Mireia Barrera. Un any abans d'escriure aquesta obra, Hindemith havia publicat el principal estudi teòric, Unterweisung im Tonsatz, traduït com l'art de la composició musical, que planteja l'escala cromàtica com a reflexió de l'harmonia divina i advoca per la revisió del concepte de tonalitat, tot esborrant la distinció entre mode major i menor. I un any després, el 1940, el compositor es va establir als Estats Units com a professor de teoria a la Universitat de Yale. Allà també va dirigir parcialment el Festival d'Estiu de Tanglewood, on va tenir d'alumne Leonard Bernstein, i va compondre obres com The Four Temperaments, el ballet Herodiad i la sinfonia Die Harmonie der Welt. D'ençà de 1947, Hindemith va visitar regularment Europa, on va ensenyar a la Universitat de Zúric, i el 1953 hi va tornar definitivament. Els últims anys no va compondre tant i va dirigir els festivals de Salzburg i Bayreuth. És d'aquests últims anys, però, que daten dues de les obres corals més importants del seu catàleg, una missa per cor mixta a capella i una sèrie de madrigals a cinc veus sobre textos de Josef Weinheber.

Eren els quatre primers madrigals a cinc parts sobre textos de Josef Weinheber de Paul Hindemith que sentíem en una interpretació de Fritz Teaway al capdavant del cor jove de la ciutat d'Aquisgrà. El 1958, als 62 anys, Hindemith va tornar a la composició de música coral a capella amb aquesta obra que formula musicalment les seves conviccions teòriques a l'entorn del cant coral. La base textual dels 12 madrigals són poemes del poeta austríac Josef

Weinheber, que Hindemith selecciona pel seu caràcter pessimista, depressiu i fatalista. Alguns tracten de la mort i la transitorietat, altres de la tribulació de l'existència terrenal. Tots, en tot cas, semblen reflectir el sentiment del compositor durant uns anys marcats per un aïllament creixent i l'exclusió del cercle de compositors contemporanis, així com per la mort sobtada d'amics que havia conegut durant molts anys. En el pròleg, Hindemith explica que el seu objectiu en aquestes cançons va ser continuar la tradició de les grans composicions madrigalesques del segle XVI, d'acord, és clar, amb pressupòsits compositius i tècnics diferents. No es limita, doncs, a fer una imitació de l'estil antic, sinó que busca altre cop arribar a l'esperit, la dignitat i la relació al mateix nivell entre l'oient i l'intèrpret. Cal trobar, diu Hindemith, un estil vocal que s'abstingui d'esclats vocals virtuosos, de cap efecte dràstic de concert i, sobretot, de cap instrumentalisme. Això vol dir que els rangs vocals extrems, els manierismes expressius individuals, els efectes de color i un melodisme continu queden exclosos. No s'hauria d'escriure res que vagi en contra de la cooperació del grup de cantants, una cooperació que no aspiri a efectes externs. Els madrigals són d'harmonia i coloració tonal dures, d'acord amb el caràcter melancòlic dels poemes. La melodia de les diverses veus se subjecta en gran mesura als processos harmònics i rítmics i, per tant, és molt exigent en termes de tècnica. Cada madrigal té una forma individual que es correspon amb la seva font literària. Es fan servir seccions de recitatiu i parts polifòniques i homofòniques. En conèixer la mort de Heidi Straumann, l'esposa d'un filòleg anglès amic de Hindemith, l'autor va compondre el madrigal An Eine Tote, que amb una durada gairebé tres cops més llarga que la resta, cal veure com el nucli de tot el cicle. Hindemith també va dedicar l'obra, en general, a la memòria de Heidi Straumann. Sentim ara, doncs, aquest madrigal An Eine Tote en una nova interpretació del Cor Jove d'Aquisgrà.

0: El cor jove de Quisgrà, sota la direcció de Fritz Terbay, ens ha ofert el madrigal An eine Tote de Paul Hindemith sobre text de Joseph Weinheber. La composició d'aquesta obra, un dels exemples més destacats de l'últim estil de Hindemith, caracteritzat per una fràgil voluntat expressiva que refusa tota superficialitat i interioritza i espiritualitza fins a l'extrem, va ser força atribulada. Pocs dies després de l'alteració que va suposar la incorporació del madrigal que acabem de sentir, i amb 9 dels 12 madrigals enllestits, el compositor va rebre la notícia de la mort inesperada de Willy Strecke, amic personal i editor de la Casa Scott de Magúncia. Hindemith va interrompre el treball en el cicle per tocar el seu funeral i, posteriorment, una gira de concerts a Itàlia va endarrerir la composició completa fins al 29 de març. Els madrigals de Weinheber els va estrenar al Cor de Cambra de Viena, sota la direcció del mateix autor, a la capital austríaca, el 18 d'octubre de 1958, fins i tot abans de la seva publicació. L'endemà, Hindemith va explicar al seu editor que el cor havia interpretat els madrigals en un ordre aleatori perquè no són un cicle tancat i qualsevol intèrpret els pot reordenar o triar segons li interessi. El compositor, però, recomanava que l'últim fos sempre el número 12.
1: La música coral a Catalunya Música.

0: Cicle coral.
1: Encarem la recta final del programa d'avui a mesura que ens acostem també al final de la vida de Paul Hindemith, i és que la seva última obra coral, la Missa per cor mixt a capella, és el seu opus últimum en diversos aspectes. És l'última composició que va acabar i també l'última que va dirigir, ja malalt, el 12 de novembre de 1963, un mes i mig abans de morir. L'obra és fruit de la petició reiterada del director del cor de cambra de Viena, Hans Gilsberger, d'escriure una missa per veus a capella, a la qual Hindemith va respondre durant unes setmanes lliures que va tenir aquell estiu. La missa és tot un repte en termes de tècnica vocal i la seva preparació va causar molts problemes als membres del cor, fins al punt que el compositor va arribar a plantejar-se afegir-hi un acompanyament instrumental que malauradament no va ser a temps d'acabar. Paradoxalment, aquest arranjament de la missa tanca el cercle del desenvolupament compositiu de Hindemith. En fixar-se en un gènere inigualat en la història de la música, retorna a les mateixes formes tradicionals de les quals havia fet paròdia en els seus orígens.

Eren els dos primers moviments de la missa per cor mixt a capella de Paul Hindemith en una nova interpretació del cor jove d'Aquisgrà. Com hem vist, el Kyrie comença, d'acord amb la tradició, amb dos temes contrastats i després d'una secció central moderada, retorna a conclusiu per simbolitzar la unitat de Déu Pare i Déu Fill. En el Glòria i el Credo, moviments més llargs, hi predomina la construcció homofònica per tal d'emfasitzar-ne el caràcter declamatori. Amb tot, també hi ha presència de seccions líriques d'intens poder emocional i expressiu, així com un ament final de disseny contrapuntístic complicat. El Credo, per la seva banda, conté en el seu centre el nucli de la fe cristiana, l'encarnació, passió i mort de Jesús, i la interpretació que fa Hindemith d'aquests passatges recorre a la retòrica musical. La música es fa més lenta i se centra en les regions tonals greus i el cromatisme determina cada vegada més el curs harmònic i melòdic dels esdeveniments. La sorpresa de la resurrecció profetitzada s'il·lustra amb intervals ascendents i la visió conclusiva de la vida eterna amb una secció de 20 compassos amb un fonament obstinat en la veu de contralt i la indicació lent i transfigurat. Aquesta tècnica, que ja s'havia fet servir des de l'edat mitjana, reapareix en el Pleni Sunt Celi et Terra del Sanctus. En el Benedictus, Hindemith recorre una altra tècnica compositiva antiga, el fals bordó. Aquí les veus greus acompanyen la soprano en acords paral·lels i les dissonàncies harmòniques entre la veu superior i l'acompanyament produeixen un so tendre i molt delicat. I contrasta la força vital de la següent fuga sobre l'Osanna. Finalment, la represa a l'Agnus Dei del tema inicial del Kyrie vol subratllar la unitat motívica general de la composició. Com moltes obres de l'últim període de Hindemith, la missa no és fàcil de captar del tot en una primera audició. Conté alhora efectes de duresa i fragilitat, però en tot cas la passió i la profunditat de sentiment, combinades amb experiències compositives riques i variades, produeixen una obra d'art del més alt rang, a banda de ser un testament artístic que tanca l'obra vital de Paul Hindemith. Sentim ara, doncs, com a última audició del programa d'avui, l'Agnus Dei d'aquesta missa per a cor mixt a capella.

0: Era l'Agnus Dei que tanca la missa per cor mixt a capella de Paul Hindemith, interpretat novament per Fritz Terwai al capdavant del cor jove de Aquisgrà. Quan el 28 de desembre de 1963, als 68 anys, Hindemith va morir de manera inesperada en un hospital de Frankfurt, el públic en general el va reconèixer com un dels músics més respectats del seu temps. En els cercles compositius, però, va perdre tota influència en la generació següent. Les seves idees teòriques no havien tingut cap paper en el desenvolupament de música específicament moderna des de mitjan segle XX, i les seves obres no servien com a models. La seva música era considerada tabú per part de l'avantguarda, una reacció totalment injusta si tenim en compte que la tonalitat és la base ferma de totes les seves composicions i que la seva estètica musical s'adiu als desenvolupaments musicals dels anys 60 fins als 90, com ara el redescobriment dels gèneres tradicionals, les influències poliestilístiques i els ideals postmoderns. Tot i aquesta negligència, van començar a aparèixer estudis sobre Hindemith. Es va crear la fundació que du el seu nom i que el 1975 va editar el primer volum d'una edició completa de la seva obra. Això, juntament amb la publicació de la seva correspondència i documents i dibuixos biogràfics, va modificar substancialment la percepció que es tenia de la seva persona i va treure a la llum per primer cop les seves obres primerenques. Finalment, l'any 1995, les commemoracions del centenari del seu naixement van ampliar encara més aquesta tensió. Hindemith creia que el deure d'un compositor era preservar la cohesió entre tots els components de la vida musical contra la tendència a la fragmentació que veia créixer els últims anys. És per això, de fet, que la diversitat de la seva obra i les paradoxes aparents entre les seves idees donen fe d'aquestes connexions. Coneixen totes les parts de manera fonamental. Per exemple, l'estudi de la història de la música, la seva actitud musical progressista i la seva tasca formativa, però també la seva defensa de l'autonomia musical i la convicció que, al capdavall, la composició no es pot ensenyar. A nosaltres avui, per damunt de tot, ens interessa destacar-ne l'opinió que tenia sobre el fet coral, que va recollir l'any 1952 el llibre A Composer's World. Deia Hindemith, la qualitat d'una societat de cantar artísticament a veus i el valor de les composicions escrites per satisfer les necessitats d'aquests grups de cantants és el millor indicador de la cultura musical d'un període. Així acabem avui el cicle coral. Qui us ha acompanyat al llarg de l'última hora d'emissió, com sempre Albert Torrents, agraeix la vostra atenció i espera retrobar-vos ben aviat a la sintonia de Catalunya Música. Fins llavors.
1: A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música. Linka. A Catalunya Música.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Amb una trajectòria imparable i una presència cada cop més destacada a l'escena internacional, el quartet de saxos Kebyard torna al cicle Petit Palau Cambra per explorar els límits del repertori de cambra. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025, el Kebyard Ensemble presenta un programa molt atractiu que recorre èpoques i estètiques ben diverses, de l'emoció espiritual de Bach a l'expressivitat romàntica de Mendelssohn, passant per les sonoritats contemporànies de William Albright i Dani López Prades. Pere Méndez, saxo soprano, Víctor Serra, saxo contralt, Robert Seara, saxo tenor i Daniel Miguel, saxo baríton, ens proposen un concert eclèctic que reflecteix l'esperit lliure i curiós del Kebyard, aquest quartet de saxos format el 2014 a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I arrenquen el concert amb música barroca, amb un arranjament propi de la sonatina inicial de la cantata de Johann Sebastian Bach, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, coneguda també com a Actus Tragicus. Fixeu-vos que les veus agudes avançaran amb el suport amable del baix continu en les veus greus.

Fins aquí aquest arranjament per quartet de saxos fet pel quartet Keviart de la sonatina de la cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, el temps de Déu és el millor temps, número de catàleg 106 de Johann Sebastian Bach. El concert del quartet de saxos Keviart és una ocasió única per descobrir la versatilitat estilística i expressiva que ofereix aquesta formació. El conjunt ha tornat al Palau de la Música Catalana com a formació resident i ho ha fet amb un repertori divers que va des de transcripcions d'obres de Bach o Mendelssohn fins a peces contemporànies que sentirem després. De moment, una altra transcripció, la del quartet de corda número 2 de Felix Mendelssohn. Aquesta transcripció que han fet els components del Keviart és tota una declaració d'intencions d'allò que pretenen comunicar, que és la de fer la millor música de cambra i la d'oferir amb una formació de vent noves sonoritats i noves possibilitats expressives a un repertori originalment pensat per corda. Per això han triat un dels quartets més apassionats de Mendelssohn i un dels primers exemples de la forma cíclica. El va escriure amb 18 anys, el 1827, però recordem que a aquesta edat, aquest prodigi alemany ja era un expert compositor de cambra, ja havia escrit el quintet opus 18, el meravellós octet de corda i tres quartets en piano, a més de diversos quartets de corda que van quedar inèdits. El quartet de corda número 2 en la menor opus 13 de Felix Mendelssohn té quatre moviments que són Adagio allegro vivace, Adagio non lento, el deliciós intermezzo allegro di molto i el final és un presto adagio. I amb els quatre saxofons del Keviart sona així.

El Caveyard Ensemble ens ha ofert aquesta transcripció per quartet de saxos del quartet de corda número 2 en la menor, opus 13, de Félix Mendelssohn. La formació de quartet de saxos es va originar a finals del segle XIX. El saxo el va inventar el 1840 Adolf Sax, però aleshores només es tocava principalment en bandes militars. Maurice Ravel va ser un dels pioners a incloure el saxo en composicions simfòniques, i el jazz és un dels gèneres més beneficiats per la creació d'aquest instrument. Però també ha tingut presència en la música de cambra. Als inicis de la formació de quartet de saxos s'interpretaven transcripcions d'obres

clàssiques per quartet de corda. I més endavant van aparèixer les primeres peces escrites expressament per aquesta formació. A la segona part, els Kevi Art interpreten una obra creada expressament per quartet de saxos, una partitura que permet al conjunt explorar noves sonoritats. És de William Albright, compositor, pianista i organista estatunidenc, format amb Olivier Messiaen a París i autor d'una producció d'estils diversos i difícil de classificar, en què combina elements tonals i atonals amb el folklore americà, incloent-hi el ragtime. Els estudis de fantasia són del 1994 i exploren les diverses sonoritats del saxo. Els Kevi Art ens n'ofereixen una selecció, el preludi, l'estudi número 1, un bon número, el 2, pipes, el 4, galop fantasma, el 5è, harmonium, i el 6è, només surten de nit. Són els estudis de fantasia de William Albright.

Els components del Kevi Art Ensemble ens han ofert aquests estudis de fantasia de William Albright, una partitura creada expressament per quartet de saxos, com l'obra que sentirem a continuació, del compositor, multiinstrumentista i productor olotí Dani López Prades, nascut l'any que William Albright va compondre aquests estudis de fantasia, el 1994. Els Kevi Art van encarregar una obra a Dani López Prades amb l'objectiu d'ampliar el repertori per la seva formació. I la resposta van ser les Echoing Rhapsodies, un homenatge a Gershwin que evoca la famosa Rhapsody in Blue.

Així sonen les Echoing Rhapsodies, un homenatge a Gershwin que Daniel López Prades va compondre per encàrrec dels Keviart. Un altre quartet de saxos, l'alemany Rasho, va encarregar una obra a Philip Glass i el compositor estatunidenc va correspondre amb el concert per quartet de saxos que es va estrenar el 1995. Doncs bé, els Keviart corresponen als aplaudiments del públic del Petit Palau amb el quart moviment d'aquest concert.

0: Amb aquesta energia s'acaba el concert per quartet de saxos de Philip Glass. Ha estat el vist que han ofert els components del quartet de saxos Keviart: Pere Méndez, saxo soprano, Víctor Serra, saxo contralt, Robert Seara, saxo tenor i Daniel Miguel, saxo baríton. En aquest concert, enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 al cicle Petit Palau Cambra, el Keviart Ensemble ha recorregut èpoques i estètiques ben diverses. Ens ha ofert transcripcions de Bach i Mendelssohn i obres originals de William Albright i Dani López Prades. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir una obra orquestral feta a partir de motius operístics. És la Sinfonia de Carmen que va fer José Sedebrier a partir de l'òpera de Georges Bizet. Sentim-ne la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dirigida per José Sedebrier.

0: Un enregistrament de l'any 2002 en què José Serebrier dirigia l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Aquest arranjament per orquestra de l'òpera Carmen de Georges Bizet és la Simfonia de Carmen.
1: Catalunya Música.

0: Era Rabbit at Top Speed, una de les cançons del cicle de cançons Quatre receptes de Leonard Bernstein. L'han interpretat Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música.

La següent proposta musical que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició del Concerto Grosso en sol menor, l'opus 6, número 6, de Georg Friedrich Händel, en l'enregistrament que el 1981 en van fer l'Academy of St. Martin in the Fields i la violinista Iona Braun.

0: La violinista Iona Brown dirigia l'Academy of St. Martin in the Fields en la versió que ara sentíem del Concerto Grosso en sol menor, que és el sisè de l'opus 6 de Georg Friedrich Händel.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Us proposem tot seguit l'audició de la sonata per a violí i continu número 1 en la tonalitat de la major de Juan de Ledesma. La música de Ledesma la sentim amb Blai Justo al violí, Elisa Juglà, violoncel i Bernard Zondermann a la guitarra.

0: Era la sonata per a violí continu número 1 en la major de Juan de Ledesma, aquesta que interpretava el violinista Blai Justo amb la violoncel·lista Elisa Joglar i el guitarrista Bernard Zondermann.
1: Catalunya Música.
0: Piotr Ilich Tchaikovsky és l'autor de les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra, l'opus 33 del compositor rus, que tot seguit sonaran a la sintonia de Catalunya Música. Avui les sentim interpretades pel violoncel·lista Yo-Yo Ma amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh, dirigida per Lorin Mazel.

0: Eren les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra de Piotr Ilich Tchaikovsky, el seu opus 33. Yo-Yo Ma, el violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh les interpretaven sota les directrius de Lorin Maazel.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La següent proposta que us fem aquí a la nostra sintonia és de sentir la sonata per a piano número 5, en do major, l'opus 38, de Sergei Prokofiev. La versió és la que interpreta el pianista Antoni Bessas.

0: En la interpretació del pianista Antoni Bessas sentíem la sonata per a piano número 5 en do major, opus 38, de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música.

La música de Bach és la que us proposem de sentir tot seguit aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música, la seva suite anglesa per a teclat número 5, escrita en mi menor i catalogada amb el número 810. Sentirem la versió que en fa la clavecinista Blandine Ganot.

0: Aquesta era la suite anglesa per a teclat número 5, suite en mi menor, número de catàleg 810, de Johann Sebastian Bach. L'hem sentit en aquesta versió de la clavecinista Blandin Ranu, una suite estructurada en un conjunt de 7 danses.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

La sonata que us oferim a continuació és de Manuel Blasco de Nebra. És una sonata que interpreta Pedro Piquero.

La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir ara una petita peça pianística de George Onslow. És la tocata en do major opus 6 que interpreta Howard Shelley.

0: Aquesta era la tocata per a piano en do major opus 6 de George Onslow i l'hem sentit en la versió de Howard Shelley al piano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

El compositor nord-americà Charles Ives és l'autor del conjunt per a orquestra de cambra número 1 que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. Music Projects London, amb Richard Bernes al capdavant, en són els intèrprets.

0: Aquesta era la música orquestral de cambra número 1 de Charles Ives, música que sentíem en la versió del Music Projects London que dirigeix Richard Bernas.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra en re menor que Robert Schumann va compondre l'any 1853 per al violinista Joseph Joachim. Ens acompanyen Renaud Capuçon, violí, i els membres de la Mahler Chamber Orchestra sota la direcció de Daniel Harding.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en re menor de Robert Schumann. En sentíem la versió de Renaud Capuçon, violí, i l'orquestra de cambra Mahler sota la direcció de Daniel Harding.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem a la sintonia de Catalunya Música per oferir-vos el quintet de corda número 1 en fa major, opus 88, de Johannes Brahms. El quartet Hagen, amb Gerard Cosset com a viola segona, interpreten aquest enregistrament de la música de Brahms que us oferim a continuació, fet el 1996.

Fins aquí el quintet de corda número 1 en fa major, opus 88 de Johannes Brahms, que hem sentit en la versió del quartet Hagen amb Gerard Cosset com a viola segona.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la sinfonia en sol major Kyrgyz 75B de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de l'Academy of Ancient Music que dirigeix Christopher Hogwood.

Fins aquí la Simfonia en sol major Kühel 75B de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem l'Academy of Ancient Music dirigida per Christopher Hogwood.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música el concertino 1+13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge. El sentirem en la versió que van enregistrar el violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: Hem sentit el concertino 1-13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge, interpretat pel violinista Gerard Claret amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la segona versió de l'any 1885 de la Simfonia número 1 en mi menor, opus 1, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Ens acompanya l'Orquestra Nacional Russa, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.